Tu és o meu escudo. Quantos se levantam contra mim, mas tu és o meu escudo.